0: donem-nos les mans. Vine amb nosaltres, donem-nos les mans. Entra dins la nostra ronda, la dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions.
1: Oui, entre tout